0: Mara Torres. Cadena Ser, 100 años de radio.
1: Esta tarda, deixa't seduir pels sabors més autèntics de Benicarló.
2: Vine a la festa del polpa caduf i peix de llotja i descobreix les millors creacions de la nostra gastronomia local.
1: Del 17 de setembre a l'1 de novembre et convidem a tastar una gran varietat de tapes, pinxos i menús elaborats amb els productes més frescos de la llotja.
2: A Benicarló t'esperem amb la millor cuina autèntica.
1: Ajuntament de Benicarló.
3: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.
0: La ràdio, con mejor humor. La economia mundial. Las conversaciones con Millás. O la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro.
4: Y en cuanto al tiempo, estamos ante otra.
0: O en la ducha.
4: Se circula con normalidad hasta ahora en las
0: carreteras. La vida y la radio en tiempo real, en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser.
5: La Ser, el sonido de la vida.

0: que se celebrará del 7 al 8 d'octubre de 2026 en el Vinalab. La nova edició pretén reunir a tots els amants dels videojocs en una convenció molt gran i que pot reunir a gent de tota la província. Aquestes han sigut les paraules del regidor de Família, Infància i Joventut de Vinaròs, Juanfran Calvo.
1: Bé, enguany presentem una edició que comptarà amb 115 espais de joc distribuïts en les zones de PC, PlayStation, arcade, consoles retro, a més de diferents espais destinats a provar nous videojocs. Com a novetat en aquest aspecte, tindrem l'oportunitat de conèixer i provar el Padel Rivals, que té l'honor de ser el primer videojoc de pàdel desenvolupat per un estudi valencià.
0: I de Vinaròs ens passem a Benicarló, perquè el municipi ha presentat la programació inclusiva de Kimberlé per a l'últim trimestre de l'any. La proposta de la Regidoria de Serveis Socials i Polítiques Inclusives inclou activitats de sensibilització, formació, oci saludable i participació ciutadana al voltant de la igualtat i la no discriminació. El regidor de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, Carlos del Sors, ha presentat avui la programació per al darrer trimestre de l'any de Kimberlé, un programa pensat com una escola d'empoderament col·lectiu que treballa per a promoure la igualtat i l'eliminació de qualsevol forma de discriminació per raó de sexe, gènere, orientació o identitat sexual o qualsevol altra circumstància personal o social. Aquestes han sigut les paraules del regidor de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, Carlos del Sors.
2: Serà l'any 2022... i és aquesta escola d'empoderament col·lectiu que pretén promoure l'eliminació de tota discriminació per motiu de sexe, gènere, d'orientació o identitat sexual, o de gènere, religió, raça, ètnia, origen, discapacitat, o opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Com bé sabeu, aquest programa està dividit en tres trimestres, podríem dir, al llarg de l'any. I com he dit, anem a presentar aquesta última programació que va des del mes d'ara de setembre fins a desembre, fins a final d'any.
0: I notícia important per al sector pesquer a Peñíscola, perquè la presidenta de la Diputació Provincial, Marta Barrachina, ha anunciat un increment del 47% en les ajudes a la pesca valenciana i exigeix a la Unió Europea normes adaptades al Mediterrani. Recordem que la Generalitat ha destinat més de 32,1 milions d'euros al sector pesquer en 2026, amb 15,5 milions per a transformació i comercialització i quasi 9 milions per a parades biològiques i 5 milions per a inversions a través dels GALP. I seguim en altres municipis, perquè Torreblanca impulsa l'esport per a totes les edats amb una setmana d'activitats a l'aire lliure i propostes familiars. El municipi, a través de la regidoria d'esports, ha dissenyat una àmplia programació especial amb motiu de la Setmana Europea de l'Esport, que es durà a terme del 23 al 30 de setembre. La iniciativa naix amb el propòsit fonamental de fomentar l'activitat física, consolidar hàbits de vida saludables i promoure la participació activa de veïns i veïnes de qualsevol franja d'edat mitjançant propostes a l'aire lliure i d'accés universal. I canviem radicalment de tema, perquè en l'àmbit autonòmic la Conselleria de Serveis Socials convoca 8 milions d'euros en ajudes per a l'atenció residencial de persones amb discapacitat. El finançament d'aquestes subvencions cobreix l'atenció especialitzada en habitatges tutelats i residències per a qui no compta amb una plaça concertada o pública. Segons ha afirmat la directora general de Persones amb Discapacitat, aquestes ajudes garantiran que cap persona quede sense l'atenció especialitzada que necessita per la falta de recursos econòmics. Per a l'exercici de 2026 es reserva un fons de 8 milions d'euros per a aquestes necessitats.
3: Como tú, no hay ninguno.
4: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegas.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix. Sabores auténticos en el corazón.

0: es duro.
1: Con Marco Curella, que busca adaptarse al Bernabéu, está en proceso de adaptación, dice el futbolista, estos días con la selección, que fue protagonista anoche con Manu en el larguero, que se está todavía adaptando al Santiago Bernabéu.
2: Digo, wow, aquí pitan rápido, me acuerdo, es encima contra el Inter, me acuerdo que el minuto, creo, sacaron ellos de centro y el minuto 2 o así, creo que no habíamos tocado el balón, o estábamos defendiendo y tal, y ya pitaba el estadio, y digo, madre mía, si no nos ha dado tiempo a tocar el balón, pero bueno, al final ha tenido noches mágicas y entiendo que es un toque de atención el
1: la
2: sentido.
1: La entrevista
2: de,
1: con Manu anoche en el larguero, fue protagonista Cucurella en el día en el que comienza la Liga de las Naciones. España no juega hasta el próximo sábado en Inglaterra, en Wembley. Hoy, por ejemplo, juegan la Holanda de Xavi, que debuta en el banquillo, ante la Alemania de Klopp, que también debuta con los germanos. España, de selecciones, va a jugar la final del Mundial Femenino Sub-20. Será el domingo ante Corea del Sur. Y hoy, en competiciones europeas, comienza en baloncesto la Euroliga. Lo hace con el Real Madrid jugando en Dubái, con el Barça recibiendo al turco Anadolu y con el Baskonia recibiendo a Olympiacos. Mañana, turno de Valencia Basket en Turquía ante Besiktas.
0: 8 y 20 de la mañana, 7 y 20 en Canarias.
3: Hoy por hoy, Maestrat.
4: Hola, molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més ací al matinal de Ser Maestrat, on us apropem totes les notícies de la comarca. Comencem, com sempre, en el temps.
5: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
6: L'oratge.
4: En general, com ahir, tindrem una jornada marcada per el sol en tot el territori. A l'Alt Maestrat, jornada estable, amb cel poc ennuvolat o ras i sense precipitacions. A les zones d'interior, les temperatures pujaran lleugerament, amb valors que poden arribar als 28 graus a Morella i mínimes al voltant dels 13 graus. Al Baix Maestrat també predominarà el cel, cel ras i no s'esperen pluja.
7: ¡Que hace calor! ¡Masivo, bro! ¡Es verano! ¡Piscina, no! ¡Tú necesitas disciplina, bro! ¡Nada de piscina! ¡Fucking disciplina! ¡Yo me levanto a las 3 a.m. para hacer mis burpees cuando no da el sol! ¡Mientras tú!
8: En Bricocentro tenemos la solución para que este verano no te funda el cerebro. Piscinas y accesorios, sombrillas, veladores, sistemas de ventilación. ¡Prepárate para el calor! Bricocentro en Benicarló, en el centro comercial Family Park.
4: Y una mica més elevades a l'interior. I comencem amb dos notícies relacionades amb la cultura a Vinaròs. En primer lloc, el municipi rep 12 agents turístics d'Alemanya en la primera parada d'un viatge de promoció provincial. D'aquesta manera, la localitat vinarosenca ha inaugurat el trajecte. Després de fer nit al municipi, els integrants de la visita han presenciat una explicació sobre la província i l'itinerari previst a la capella de Santa Victòria, lloc on es troben exposats els gegants i nanos de Vinaròs, fet que els ha permès acostar-se també al patrimoni i la cultura festiva local. Estes han sigut les paraules de la regidora de Turisme, Mercedes García.
9: Aquest cap de setmana, Vinaròs ha acollit a un grup de 12 agents de viatges procedents d'Alemanya que participaven en un viatge de familiarització per la província de Castelló, organitzat per Introducing Castelló, per Osbeck i amb el suport del Patronat Provincial de Turisme. Per a Vinaròs és una satisfacció poder rebre aquests professionals del sector turístic alemany i poder-los mostrar els nostres recursos, la nostra gastronomia, el nostre patrimoni i la nostra oferta turística. Aquest tipus de trobades ens permeten donar a conèixer el municipi alhora que generem noves oportunitats de promoció i de comercialització en mercats internacionals.
4: I per altra banda, també a Vinaròs s'ha presentat la nova edició de la trobada de videojocs Gamesis, que se celebrarà del 16 al 18 d'octubre de 2026 en el Vinalab. La nova edició pretén reunir a tots els amants dels videojocs en una convenció molt gran i que pot reunir a gent de tota la província. Aquestes han sigut les paraules del regidor de Família, Infància i Joventut de Vinaròs, Juan Fran Calvo.
10: Bé, enguany presentem una edició que comptarà amb 115 espais de joc distribuïts en les zones de PC, PlayStation, arcade, consoles retro, a més de diferents espais destinats a provar nous videojocs. Com a novetat en aquest aspecte, tindrem l'oportunitat de conèixer i provar el Padel Rivals, que té l'honor de ser el primer videojoc de pàdel desenvolupat per un estudi valencià.

0: I de Vinaròs ens passem a Benicarló, perquè el municipi ha presentat la programació inclusiva de Kimberlé per a l'últim trimestre de l'any. La proposta de la Regidoria de Serveis Socials i Polítiques Inclusives inclou activitats de sensibilització, formació, oci saludable i participació ciutadana al voltant de la igualtat i la no discriminació. El regidor de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, Carlos dels Horts, ha presentat avui la programació per al darrer trimestre de l'any de Kimberlé. Un programa pensat com una escola d'empoderament col·lectiu que treballa per a promoure la igualtat i l'eliminació de qualsevol forma de discriminació per raó de sexe, gènere, orientació, orientació sexual o qualsevol altra circumstància personal o social. Aquestes han sigut les paraules del regidor de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, Carlos dels Horts.
1: Serà l'any 2022... I és aquesta escola d'empoderament col·lectiu que pretén promoure l'eliminació de tota discriminació per motiu de sexe, gènere, d'orientació o identitat sexual, o de gènere, religió, raça, ètnia, origen, discapacitat, o opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Com bé sabeu, aquest programa està dividit en tres trimestres, podríem dir, al llarg de l'any. I com he dit, anem a presentar aquesta última programació que va des del mes d'ara de setembre fins a desembre, fins a final d'any.
0: I notícia important per al sector pesquer a Peñíscola, perquè la presidenta de la Diputació Provincial, Marta Barrachina, ha anunciat un increment del 47% en les ajudes a la pesca valenciana i exigeix a la Unió Europea normes adaptades al Mediterrani. Recordem que la Generalitat ha destinat més de 32 milions d'euros al sector pesquer en 2026, amb 15,5 milions per a transformació i comercialització i quasi 9 milions per a parades biològiques i 5 milions per a inversions a través dels GALP. I seguim en altres municipis, perquè Torreblanca impulsa l'esport per a totes les edats amb una setmana d'activitats a l'aire lliure i propostes familiars. El municipi, a través de la Regidoria d'Esports, ha dissenyat una àmplia programació especial amb motiu de la Setmana Europea de l'Esport, que es durà a terme del 23 al 30 de setembre. La iniciativa naix amb el propòsit fonamental de fomentar l'activitat física, consolidar hàbits de vida saludables i promoure la participació activa de veïns i veïnes de qualsevol franja d'edat mitjançant propostes a l'aire lliure i d'accés universal. I canviem radicalment de tema, perquè en l'àmbit autonòmic la Conselleria de Serveis Socials convoca 8 milions d'euros en ajudes per a l'atenció residencial de persones amb discapacitat. El finançament d'aquestes subvencions cobreix l'atenció especialitzada en habitatges tutelats i residències per a qui no compta amb una plaça concertada pública. Segons ha afirmat la directora general de Persones amb Discapacitat, aquestes ajudes garantiran que cap persona quede sense l'atenció especialitzada que necessita per la falta de recursos econòmics. Per l'exercici de 2026 es reserva un fons de 8 milions d'euros per a aquestes necessitats.
2: Como tú, no hay ninguno.
3: ¿Buscas una experiencia gastronómica inolvidable dentro de una bodega centenaria y un museo del vino único? En el restaurante de la bodega Besaldoc Baix, en Sant Mateu, te invitamos a disfrutar de nuestro menú a la carta. Menú Ruta del Sabor y un exclusivo menú maridaje. 8 platos y 8 vinos seleccionados para ti. Déjate sorprender también por las sugerencias del chef, siempre con productos de proximidad y temporada. Reserva ya tu mesa al 673-216-280 o visita nuestra web www.bodegues.es. Restaurante de bodegas Besaldoc Baix, sabores auténticos en el corazón de Sant Mateu.
2: Como tú, no hay ninguno.
0: I tanquem amb una notícia de la Unió Llauradora, perquè l'associació ha detectat residus de fitosanitaris no autoritzats a la Unió Europea en el 83% dels cítrics importats que venen als supermercats. L'associació critica la competència desleal en productes de l'estranger que no passen cap tipus de normativa sanitària enfront a les normatives de la Unió Europea que castiga al llaurador local. Aquestes han sigut les paraules de Carles Peris, el secretari general de la Unió Llauradora.
4: La Unió detecta residus de matèries actives fitosanitàries no autoritzades en la Unió Europea en el 83% de les mostres analitzades de cítrics importats de tercers països que es venen en els supermercats i hipermercats. Les mostres varen ser agafades el 9 de setembre en establiments de Mercadona, Carrefour i Consum, i aquests resultats posen de manifest les diferències entre les exigències fitosanitàries que suporten els productors europeus i les aplicables a productes procedents de tercers països, que són molt més laxes.
0: I això ha sigut tot per avui. Recordeu que més tard ens podeu escoltar a l'EPROI, tant a les 12:20 com a la 1:07, i més tard també al matinal, a l'informatiu, del migdia, amb més informació sobre la comarca. Adeu i que tinguin un bon dia.

0: Hoy por hoy Maestrat. Josema García.
1: Molt bon dia a tots i a totes, benvinguts una vegada més a l'Hoy por hoy, avui 24 de setembre de 2026. Però abans de passar amb els continguts, recordar que avui gaudim d'un temps bastant estable a tot el territori, com han sigut la resta de dies fins avui. I s'espera que la resta de setmana també continuï amb un sol i unes temperatures agradables i un clima estable. I ara sí, comencem amb el programa. Pues bé, avui estarà en nosaltres Juan Amat, vicealcalde de Vinaròs, que ens ve a parlar de les últimes iniciatives del govern i de com s'espera el final de la legislatura i quals són els projectes finals abans de la cita amb les urnes. I també estarà amb nosaltres Anna París, escriptora, que ens ve a parlar del seu nou llibre, L'última de mis primeres veces. Ara sí, comencem. Espero que disfruteu del programa d'avui.
2: És un bon moment per a... Tinc davant un llibre. De moment és molt xulo només de veure'l, eh? I el contingut de dins ara el descobrirem. Però ja d'entrada, pues, que un llibre t'impacte també, que el tingues en la mà i el títol, La última de mis primeres veces. D'entrada ja te fica a pensar, fas... Això va per ahí, va per allà... L'autora és Anna París Sanz i Isa, en este calorós dia encara, del mes d'agost, és la primera pregunta. Qui és Anna París Sanz? Molt bon dia, Anna.
3: Molt bon dia.
2: Qui és Anna?
3: Pues Anna és una mestra de professió i de vocació, però també és una persona que li agrada escriure per a desconnectar un poc de la vida. I en aquestes desconnexions, pues al final a una les penten un poc i acaba publicant llibres.
2: M'havies comentat abans, Anna, que el que és escriure en si, tu has escrit sempre, el que passa que... No sé, la llum, què feia? Se quedava en un calaix?
3: Se quedava escrit en una llibreta, se quedava escrit en un ordinador o abans en els disquets que teníem abans.
2: Sí.
3: I ahir s'hauran perdut moltes coses escrites, però no sé ni on estan. Però de llibretes sí que de vegades, això que recuix ahí en l'andana, en casa de l'abuela, i dius, ostres, això ho vaig escriure jo un dia. I ahir s'ha quedat. Y esto, pues, este llibre que s'ha publicat, pues era una de esas cosas que anaves escrivint y ahí estaven, y ahí estaven, y de repente un día me va a donar per ensenyar-li a algú que llits molt i compartim la lectura, i va dir, ostres, que bo, de qui és? I vaig dir, pues és meu. I me va dir, pues endavant, publica, i me vaig llançar.
2: No vas dir de qui era, vas donar el contingut,
3: el
2: no?
3: El contingut sols. Vaig donar el contingut i vaig dir, compartíem lectures, sempre fèiem intercanvi, sí, jo te presto aquest llibre i tal, i digitalment també a vegades compartíem, i li vaig compartir el format digital i me va dir, ostres, que bo, i vaig dir, pues mira.
2: Quan va ser a la llum este llibre, Anna?
3: Este en concret va ser en octubre de l'any passat. Se va presentar en novembre al públic, però en octubre ja estava fora d'imprenta i de mes i ja se podia començar a adquirir. I en novembre és quan se va fer la presentació oficial i ja estava disponible en totes les llibreries i plataformes.
2: Ara parlarem d'ell, perquè el que es tracta és de descobrir també este llibre i ja se pot adquirir i encara ens vindrà de categoria per aprofitar-lo i llegir-lo en este mateix estiu del 2026 en el que encara estem, però... primer i per avançant, perquè de normal i no sol fallar, crec que esta volta tampoc, quan una persona ve així i presenta un primer llibre, quasi sempre passa que almenys han estat anys en què no inicia cap, però una volta és el primer, és que després venen seguits. O així tu estàs en projecte un segon o un tercer, quin és el teu cas?
3: El meu cas és que, com no sé fer sols una cosa, estan dos en construcció, que dic jo. Un sí que seria un poc, no continuïtat, perquè el llibre és autoconclusiu, però sí hem extret una protagonista, una coprotagonista, protagonista secundària d'aquest llibre, i li he donat un paper principal, i l'altre no tindrà res a veure, però també està ahí en procés, i estan els dos que, si no passa res, un d'ells igual veu la llum per a abril, març-abril del proper any, i el següent, pues no sé, ja se veurà perquè...
2: Pues ja tenim una primera cosa clara, i és que este llibre, l'última de mis primeres veces, comença i acaba tal qual, no té una segona vida, però sí que alguna de les persones que estan per ahí se li dona una altra oportunitat
3: sí. En
2: un altre lloc, no?
3: Sí, perquè la gent, jo sempre pregunto quan vaig a fires de llibres o he fet... La gent que adquirís el llibre, jo sempre li dic, quan acabes, Instagram, el tens ahí en la solapa, per favor, dis-me en quin personatge te quedes, perquè estic segura que tot el món que se'l llig, quan tanca l'última fulla, diu, uah, aquest personatge m'ha arribat. O com sol dir jo, el típic que se diu de tots tenen una amiga loca i si no la tenen és que no la veus, és que eres tu, doncs pues així és igual. Tots van a tindre un personatge en el seu grup d'amics que estigui ahí representat i si no el tens és que eres tu el que estàs representat ahí.
2: En el llibre darrere, que el tinc així davant, diu un constante fluir de pensamientos trata de explicar cada acontecimiento que le sucede a Violeta y entonces la vida se convierte en una serie de televisión con millones de capítulos en los que todo es posible. Yo sé que la mayoría de escriptors o escriptores os agrada, y ho entenc, ¿no? Os agrada jugar un poquet en el tema, en el morbillo ese de dir... De tot això que escriuen quan n'hi ha de real, que n'hi ha de fantasia, que n'hi ha d'inventat, i a lo millor ho deixeu, no?, que siga el lector o la lectora, qui traga conclusió no se ho imagina. Jo la pregunta he de fer-te-la i tu m'has de contestar el que vulguis. I sa Violeta és Anna, és algú que coneix Anna, l'ha creat des de l'inici, l'ha creat i l'ha acabat. Anna, què passa ahí?
3: La gent que coneix Anna diu que Violeta és Anna. Però jo dic que Violeta cert és que no deixa de parlar en primera persona. Este llibre està contat per Violeta, és la narradora principal.
2: Està contat en primera persona.
3: Sí. Aleshores, Violeta quan parla és molt nerviosa, és molt activa, és molt de muntar-se pel·lícules, i Anna també té un poc d'això. Com a bona escritora me monte pel·lícules, com a una persona inquieta que soc, també no pare quieta i faig mil coses alhora, per tant, té coses de Violeta. Ara bé, de Violeta té, pues, hice parlar, és a dir, no puc evitar-ho. Però cert és que la resta de coses són inventades. Però cert, jo sempre dic, esta novel·la, jo crec que és d'un... Com un xicotet homenatge que vaig fer jo al grup d'amics i amigues de distints llocs que tinc, tant de València com d'ací, de la Vall, que també n'hi ha, i que jo he anat enganxant un poc característiques per a formar els meus personatges. I això sí que és real. Després, tot el que ocorre als personatges ja és, pues, ficció pura i dura. També és cert que n'hi ha algunes coses que dius, jo, per sort o per desgràcia, utilitzo el transport públic moltes vegades i en el transport públic pues, escolten moltes converses que te donen idees i d'ahí també vas traguent un poc les històries. És a dir, tu has escoltat una història que després resta a veure en el que està plasmat en el paper, però sí que t'ha obert esa xispa per a seguir creant i avançant en la història.
2: De la nota de premsa, Anna, he pogut veure que en el tema de la lectura, sobretot, t'ha agradat molt sempre, no?, el tema del gènere de la novel·la romàntica. Quan se parla d'este llibre en si, d'esta obra, també parla que l'has feta, que n'hi ha com un toc divertit i picant la ironia. A mi m'encanta com se pot mesclar un poc tot el que és ironia, no?, en coses que necessiten ser contades, però llevar-li esa, no sé com diria, no és pesadesa, esa solemnitat, no?, que se puga jugar també.
3: A veure, jo en aquest llibre el que pretés és cert és que parla dels vínculs, i els vínculs entre persones són complicats moltes vegades. Jo sempre dic que este llibre intenta enganxar d'alguna manera aquests vincles que se fan i que uns són de passada, altres són que t'ensenyen coses i altres venen per a quedar-se, inclús convertir-se en família, que no són, però es converteixen en família. Per tant, jo pense que quan se parla de vincles se parla d'emocions i les emocions solen ser intenses i de vegades porten drama. I jo he jugat un poc en que aquest xicot de drama que sempre porta la vida acabe siguent, gràcies a la ironia, en un toc còmic que li lleve o li resta un poc d'importància a ese dramatisme que de vegades tendim a enflar un poc.
2: La vida no ofereix moltes primeres voltes?
3: Sí, i d'ahí el títol. Violeta busca el seu lloc en la vida, tracta d'anclar-se a un lloc i tindre un camí clar al que seguir, però com tots ens ha passat i ens seguim passant, perquè sempre tenim primeres vegades a les que enfrontar-se i decidir quin camí triar, doncs ja té que passar per moltes primeres vegades i com ve a llegir de la sinopsis, com se munta tantes pel·lícules, pues acaba seguint tot un poc, si no divertit, en anècdotes molt gracioses que contar el dia de demà, que dic jo.
2: De fet, exacte, de fet, diu que bueno, que Violeta aferrada, no?, ese grup d'amistat, les versions que filmen guionistes imaginaris, imaginaris o no tant, perquè jo m'imagino que tu vols jugar també, no?, en el tema de que me recordes a salvar les distàncies a tot això, al Niebla este de Unamuno, que l'Augusto Pérez, el protagonista, el marejaven i discutien l'autor, i al final l'autor ja no sabia si era l'autor o
3: no,
2: qui era.
3: No soc tan profunda.
2: No va per no rotllo ni lista, sinó no. Més divertit, no? Més.
3: Va més de lo típic de vas a passar per una situació per primera vegada i es comences, ja veuràs que, no sé, que tropece i cai davant de tot el món. Ja veuràs que meix, i sempre tendim a derroteros, que dic jo, a tot manament. Mai pensen que bé meixirà, però sempre se montem mil pel·lícules nosaltres també. Jo crec que a qualsevol, avui en dia, quan va primera vegada, és de, això no sé, el no saber te fa pensar mil coses que te poden passar, que mai passen, clar, però...
2: Anna, el llibre dona consells o no ho pretén? M'explique, per exemple, llegint el llibre, a lo millor el lector o lectora, i sobretot si és jove, no?, que està en edat de viure, no?, tot el que així se descriu, aconsella, per exemple, les primeres voltes, si les desitges, hi ha que agafar-les sempre, no. No va per ahí, no dona
3: consells.
2: No va
3: per ahí, no. Jo vaig a dir... segons els lectors, perquè jo sempre tenim l'opinió de l'escriptor i sempre som un poc més estrictes fels al que volíem transmetre, però sí. Després la realitat és que tu soltes un llibre i la interpretació de cadascú és diferent. Uh-huh. Jo he tingut lectores, jo sempre dic la dona de 84 anys que me va llegir i va dir és que tot el món xiqueta tindria que llegir un llibre com aquest en la vida. Jo no pretenia fer pensar, sempre ho dic, la intenció dels meus llibres sempre són entretindre. Estar que se posa una sèrie de Netflix i estar que agarra un llibre d'Anna Paris Sanz per entretindre's. Jo sempre ho dic, la meva intenció era Isa. El problema és que m'he donat compte de que molta gent m'ha dit m'has fet tornar a una etapa molt bonica de la meva vida, o m'has fet entendre el moment per el que està passant un familiar meu, m'has fet entendre i al final dius, pues és que si he fet pensar i a més agradat i tot el món m'ho diu en un somriure, tan mal no estarà, dic jo. No pretén pensar, però ho he aconseguit.
2: M'ha cridat l'atenció lo que comentaves, no?, que una persona de 80 i pico d'anys, no?, que també te diguera tot això, no?
3: Me va sorprendre primer que me llegira, vull dir, perquè el meu públic principal no era este tipus de gent. Cert és que és una dona que llegeix molt i me va dir tal qual, vaig a comprar-te'l perquè és el primer, me dia, i n'hi ha que donar oportunitats. I després que vingui a buscar-me, vingué, me busca i me va dir m'encanta, sabia que anava a estar més dies en la Fira del Llibre, vingué a buscar-me, m'ho digué i jo vaig dir, al·lucinant.
2: Al marge de totes aquestes vivències que se replega i que ja anem tenint clar el perquè, no?, també del títol, de l'última de mis primeres veces, tota sona, esta obra té

0: vincles i l'amor no pensat com a l'amor de parella pròpiament dit, sí que és cert que també està inclòs, perquè quan parles de vincles entre persones no sols tens la part amorosa i de parella, sinó que també existeixen altres, però cert és que la trama també te comporta a aquest romans final.
1: De la contraportada n'hi ha una afirmació que m'intriga, quan diu, les primeres vegades quasi nunca són com s'imaginaron.
0: És que jo crec que tot el món, quan tenen una primera vegada, la penses, i si després te pares a pensar en el que tu pensaves que era i què ha ocorregut, mai és igual, ni s'assimila normalment.
1: Encara que el llibre és autoconclusiu, com bé està contant-nos l'autora, com és cert també que algun personatge secundari, va, anem a dir-lo així, després tindrà vida en un altre llibre, jo crec que és el moment que, abans de conèixer més coses d'aquest llibre, que ara ens compte on el podem adquirir per anar, pues això, per anar fent boca, anar llegint este i preparant-nos almenys d'un dels dos que té un projecte l'autora. On se pot adquirir això?
0: Jo sempre dic que les llibreries de barri i les que tenim al costat de casa, totes, tu vas, demanes el llibre i el dia següent, dos dies després, com a molt, el tenen. Mm. Per tant, la llibreria que tingueu al costat, a més, així recentment s'ha obert una, aneu i compreu. Demaneu ahir que per a mi sempre és el primer lloc on hauria d'anar-se. I si no, pues en totes les grans plataformes que tot el món conegui, més grans llibreries...
1: La primera és la llibreria clàssica, la de sempre.
0: Per a mi és superimportant i vital. És a dir, a més, solen... En les grans plataformes també, evidentment, tu si te'n vas a una llibreria considerable també, però les que són xicotetes solen disposar de més temps per a aconsellar-te. I jo crec que de vegades els que ens agrada llegir, pots fulletjar, però que te recomanen també està bé. Aleshores, jo crec que és fonamental mantenir esa figura en els barris, en els pobles i...
1: Lo del tema d'escriure, Anna, continuarà sent això pues, un poc la teua passió, però com a, per això, com un complement, no?, de lo que és la teua vida en si, o segons com transcorrisca, jo què sé, te replantejaries certes coses.
0: A veure, si transcorrira, me replantejaria certes coses, però la realitat és que avui en dia no tot el món és Inma Rubiales, Elisabet Benavent o Javier Castillo.
1: Però ells també han tingut primeres
0: veces. Sí, i jo estic en el principi, per tant, no me tanque portes. I el dia demà, pues no m'importaria tal vegada, no ho sé, si se me plantejara el moment, igual si me digueren...
1: D'entrada no és descartable.
0: No és descartable. Vull dir, jo sempre dic que a mi m'agraden... Les meves dues passions són la lectura i l'escriptura, que per a mi va enganxar de la mà, i ser mestra. Per tant, no descarte ninguna de les dues. Però si tinguera l'oportunitat, a lo millor, de viure l'experiència, a lo millor, de viure una temporada, o inclús, no sé, a llarg plaç, però inclús una temporada, si me digueren, mira, una temporada pots garantir... Pues no ho descartaria.
1: De cara a llegir per primera vegada, mira, valga la redundància, la última de mis primeres veces, hem d'estar predisposats d'alguna manera o no? Simplement és trobar i ser allò per estar còmode, relaxat i dir ara vaig a llegir i vaig a gaudir d'aquest llibre que tinc en les mans.
0: Jo crec que millor no ho hagués pogut dir. És que no vaig esperant res i deixa que et sorprenga la història a mesura que va...
1: Avançant, no? Tu has conegut moltes violetes, les de la novel·la, clar, en la teua vida?
0: He conegut violetes, però més Val, més Jimena, més Emma i més Sofia, que són el grup d'amigues, les Torrúspies, que és com se diuen elles, que són les que conformen este plat principal, diguem, de la història.
1: I això n'has conegut més?
0: Sí, de fet, moltes d'elles és el que t'he dit, els personatges estan creats a partir de perfils que tenen persones del meu voltant.
1: Vaig a fer-te una pregunta d'algo que he llegit, el que passa que ara no ho trobo exactament, però òbviament de la nota de premsa me referís, sí. He llegit algo de sèrie o tal, però és igual, perquè tenia clar la pregunta i per ahí anava. Este llibre i l'argument d'este llibre... Clar, hi ha tantes vivències i podem parlar de tantes, com diria potser la teua àvia o la meva Barrabassaes, no? Sou Barrabassaes, quan dius que ho ven ahí i tal.
0: Això donaria...
1: Sí, però donaria per a una sèrie, no? Que és el que volia preguntar-te.
0: Sí.
1: Vull dir que està de moda, saps? Cada volta són més curtes.
0: Jo sempre dic, a tot aquell que m'escolte que fa, no m'importaria que se fera una sèrie. Jo crec que seria una molt bona sèrie. Mira el que te dic. Queda molt pretensiós per la meva banda.
1: No, però és que
0: però seria, clar, bona sèrie.
1: Dona peu a coses ahí que van fer-se molt.

0: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts una vegada més a seguir a l'informatiu de migdia de Ser Maestrat, on vos apropem totes les notícies de la comarca. Vas, comencem. I comencem al municipi de Vinaròs, i és que l'Ajuntament ha destinat el taller d'ocupació a rehabilitar la plaça de Bous. Les tasques pràctiques per part de l'alumnat ja han començat amb l'objectiu de millorar aquest emblemàtic recinte mitjançant treballs de manteniment i restauració que s'allargaran fins al mes de febrer. L'Ajuntament ha dirigit els mitjans pràctics de l'actual taller d'ocupació cap a la rehabilitació, conservació i posada a punt de la plaça de Bous de la localitat. La regidora de Governació, Carla Miralles, ha declarat que es tracta del segon taller d'aquestes característiques enfocat de manera prioritària a recuperar i posar en valor les instal·lacions d'aquest emblemàtic recinte. Aquestes han sigut les paraules de Juan Amat, el regidor, el vicealcalde de Vinaròs.
1: Seguimos trabajando para cuidar y destacar nuestros activos patrimoniales, y es por ello que desde el Ayuntamiento de Vinaròs hemos destinado el taller de empleo de obra y pintura a la rehabilitación de la Plaza de Toros. Se trata del segundo taller de estas características, enfocado de manera prioritaria a recuperar y poner en valor las instalaciones de este emblemático y centenario edificio, que en definitiva forma parte del patrimonio municipal. Una actuación que se sumará a la que desarrollaremos en los próximos meses para dotar a la Plaza de Toros de una iluminación monumental que ensalce todavía más lo que es el atractivo y la belleza de este edificio. Vinaròs es una ciudad turística y por eso cuidar y proteger nuestros activos patrimoniales es una obligación. Desde el Ayuntamiento tenemos claro que la Plaza de Toros ha sufrido una falta de mantenimiento importante durante muchísimos años, y es por ello que decidimos poner fin a esa dejadez, y es por ello que estamos actuando para destacar lo que es un activo patrimonial de esta ciudad.
0: Y parlant de Vinaròs, avui ha estat en Natros Juan Amat, el vicealcalde de Vinaròs, i ha repassat unes quantes coses abans d'acabar la legislatura. Ens ha parlat dels pròxims plans que té l'Ajuntament per modernitzar cada vegada més el municipi de Vinaròs. Estes han sigut algunes de les declaracions per a Ser Maestrat.
2: Nosotros tenemos una premisa básica, y es cumplir aquello que en su momento prometimos. Frente al discurso de las excusas del PSOE cuando era gobierno, la política de los resultados del PP. Ese es el planteamiento básico que estamos tratando de desarrollar a lo largo de toda la legislatura. Ellos estuvieron 8 años prometiendo cine sin resultado alguno. En menos de 3 años hemos posibilitado que Vinaròs vuelva a tener oferta de cine periódica y en el centro. Ellos, 8 años incumpliendo su promesa de hacer una nueva escuela de arte. Nosotros, en un mes, tendremos acabada la nueva escuela de arte. Ejemplo, 8 años de Alsina y el PSOE hablando de un nuevo auditorio sin ni tan siquiera ser capaces de aprobar la redacción del proyecto. Nosotros, en 3 años, proyecto, licitación y ejecución del nuevo auditorio.
0: I de Vinaròs anem ara cap a Benicarló, perquè el municipi ha renovat el clavegram del carrer de Santa Teresa amb una inversió de prop de 50.000 euros. Les obres assumides íntegrament amb fons municipals permetran renovar la canonada de sanejament i les escomeses particulars de les vivendes, i tenen un termini d'execució d'un mes i mig. Aquestes han sigut les paraules de Borja Castell, el regidor d'Urbanisme de Benicarló.
3: Bueno, pues molt bon dia a tots els mitjans de comunicació i gràcies per la vostra assistència. Pues avui estem aquí al carrer Santa Teresa anunciant una altra inversió de renovació de la canonada de clavegram. Este carrer presentava unes deficiències importants en matèria de sanejament de les aigües residuals.

0: totes les escomeses particulars.
1: I dues notícies a Peníscola, perquè el municipi va obrir aquest dijous la matrícula per a la Universitat Popular amb més de 40 cursos i 8 noves propostes. Les persones interessades podran formalitzar la matrícula tant per via telemàtica com de manera presencial a les oficines d'OCA Group, empresa encarregada de la gestió del servei municipal. Les classes arrencaran el pròxim 13 d'octubre i es prolongaran fins al 26 d'abril de 2027, concentrant un any més la seva activitat a les instal·lacions municipals de la plaça Constitució. Aquestes han sigut les paraules de Lídia Herrero en la presentació de la Universitat Popular.
2: Muy buenos días. La Universidad Popular de Peñíscola es una propuesta pensada para todas las edades. Es un proyecto que se ha convertido en una gran familia. Un año más, desde la Universidad Popular, ofrecemos una variada programación con actividades, cursos para aprender, para disfrutar y, sobre todo, para compartir y sociabilizar. Este año comienza el 13 de octubre y termina el 26 de abril. Desde hoy está abierto el plazo de inscripciones, tanto de forma online como de forma presencial. Esperamos contar con todas nuestras vecinas y vecinos un año más. Muchas gracias.
1: I també quan a Cultura el municipi uneix cinema i gastronomia al Passeig Marítim en la segona edició de la Fira Gastrocine. La gastronomia local i el llegat cinematogràfic de Peníscola tornaran a trobar-se este dissabte al Passeig Marítim amb la celebració de la segona edició de la Fira Gastrocine. La iniciativa, impulsada per l'àrea de turisme de l'Ajuntament, es desenrotllarà de manera interrompida des de les 11 fins a les 8 hores, després del precedent de l'any passat en què es van servir més de 2.000 tapes. Estes han segut les paraules de Belén Miguel, tècnic de l'àrea Comerç i Turisme.
3: El próximo sábado, 26 de septiembre, tendrá lugar la segunda edición de Gastrocine Peñíscola. Este año estrenamos ubicación en el Paseo Marítimo. Desde las 11 de la mañana, 8 chefs de Peñíscola elaborarán hasta 10 tapas diferentes, todas ellas relacionadas con los rodajes realizados en la ciudad. Durante toda la jornada del sábado se podrá disfrutar de talleres para los más pequeños durante la mañana y distintos show cookings durante la tarde, en los que se conocerá nuestra gastronomía, nuestro producto local y la vinculación de ella con los distintos rodajes de la ciudad. Os esperamos a todos el sábado 26 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en el Paseo Marítimo para poder disfrutar de la gastronomía, el cine y la ciudad de Peñíscola.
1: I en relació amb l'àmbit comarcal, en quant a la política, el PSP de PSOE de Postmaestrat avança en el desenvolupament del programa electoral comarcal. El PSP de Postmaestrat ha donat el tret de sortida a la primera fase de desenvolupament del seu programa electoral. Després de mesos de treball previ per part de l'executiva comarcal, el document s'ha traslladat als secretaris i secretàries generals de totes les agrupacions de la comarca orgànica, als membres del comitè electoral, als càrrecs institucionals i també als candidats i candidates a les alcaldies dels municipis dels Ports, l'Alt Maestrat i el Baix Maestrat. Està previst que aquesta primera fase de debat i aportacions es tanqui a finals d'octubre. Segons ha informat el secretari d'Organització de Ports Maestrat, Edu Barberà, el mes de novembre s'encetarà la segona fase amb l'obertura d'una plataforma de participació ciutadana. I en l'àmbit provincial, la Diputació de Castelló garanteix la millora d'infraestructures esportives en el conjunt de la província a més de 12 milions d'euros del Plan Extraordinari de Més Esport. La institució provincial activa el pla amb l'aprovació i publicació en el POP de les bases per les quals es regís la concessió de subvencions als ajuntaments i l'entitat local menor. Aquestes han sigut les paraules de Marta Marrachina, la presidenta de la Diputació de Castelló.
4: Després de l'aprovació en el ple del dimarts, en el BOP d'avui dijous, s'han publicat ja les bases del Pla Extraordinari Més Esport, un pla en el que garantirem la millora d'infraestructures esportives en el conjunt de la província. Són 12,110 milions d'euros destinats únicament a la finançació de gasto d'inversió i infraestructures i equipament esportiu als 135 municipis de la nostra província i també a l'entitat local menor. És un pla extraordinari en el que donem resposta a les necessitats dels nostres municipis i facilitem que puguem portar a terme actuacions que, com dic, milloren les instal·lacions esportives.

0: Y en cuanto a altres notícies de la resta de la província, el Consorci Provincial de Bombers de Castelló denuncia actes vandàlics al Parc Plana Alta a Orpesa. El Consorci ha posat els fets en coneixement de la Guàrdia Civil amb l'objectiu que s'investiguin les circumstàncies en les quals es van produir els danys i si es determinen, si és el cas, les responsabilitats corresponents. El Consorci Provincial de Bombers ha posat els fets en coneixement de la Guàrdia Civil amb l'objectiu que s'esclariguin aquests actes delictius. Destacar a més que es tracta de la segona ocasió en la qual el Consorci Provincial de Bombers ha denunciat actes vandàlics registrat al Parc de Bombers Plana Alta a Orpesa. I tanquem l'informatiu amb una notícia de cultura perquè Traiguera organitzarà la Fira Romana Tiar Júlia els dies 3 i 4 d'octubre. Durant els dos dies, la localitat del Baix Maestrat acollirà un cap de setmana replet d'història, artesania, teatre, cultura i activitats dirigides a tots els públics. Així, el municipi es disposa a retrocedir més de 2.000 anys en els temps mitjançant una nova convocatòria de la Fira Romana Tiar Júlia, prevista per aixòs mateixos 3 i 4 d'octubre en distints espais urbans. Esta cita, que compta amb el reconeixement de festa d'interès turístic provincial, converteix anualment el poble en un entorn propi de l'antiga Roma. I tanquem del tot, com sempre, amb les farmàcies de guàrdia. Al municipi de Vinaròs, la farmàcia Guimerà, a la plaça Iglesia. I a Benicarló, la farmàcia Benicarló, en l'avinguda Iecla, número 6. I bé, això ha sigut tot per avui. Recordeu que ens podreu escoltar demà al matí, tant a les 7:20 com a les 8:20, i a l'oi per oi a les 12:20 i a la 1:05. Que tinguin una molt bona tarda.
1: Estado en control de sonido, continúa toda la información en Hora 14, en la SER.

0: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
1: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
0: ¡Qué buen servicio!
1: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Javier es el maestro panadero de Panaderías Centeno. Hace pan. Hace 32 años que lo hace. Y lo hace de mil formas y tamaños. Alberto, su jefe, quiere hacerse a un lado y dejar las panaderías. Y él quiere comprarle la empresa. Nunca imaginó que lo haría, pero lo va a hacer. Ser de los que hacen. Banco Sabadell.
3: Esta tarda, deixa't seduir pels sabors més autèntics de Benicarló.
4: Vine a la festa del polpa caduf i peix de llotja i descobreix les millors creacions de la nostra gastronomia local.
3: Del 17 de setembre a l'1 de novembre et convidem a tastar una gran varietat de tapes, pinxos i menús elaborats amb els productes més frescos de la llotja.
4: A Benicarló t'esperem amb la millor cuina autèntica.
3: Ajuntament de Benicarló.
5: Si dispone de pisos o apartamentos para venta en el núcleo urbano de Vinarós, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.
6: Del 25 al 27 de setembre torna la gran cita de l'Alt Maestrat, la 14a Fira de l'Ametlla d'Albocàsser. Divendres vine a saborir les propostes del Racó de les Cultures. Dissabte, tallers infantils, dinar popular i show cooking en directe amb la xef Catalina Chiva del restaurant La Carrasca. I diumenge, visita guiada pel poble, el típic concurs de pujada de sacs a la falsa i xerrada d'elaboració de gelats. Albocàsser, el cor de l'Ametlla, un llegat amb futur. No t'ho perdes. Este cap de setmana t'esperem a Albocàsser.
7: Cada vegada són més els pacients que confien en els professionals de Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs. Som les clíniques dentals amb millors valoracions a Google. Noelia, Alberto, Paula o Manu són alguns dels pacients que amb les seves ressenyes posen en valor la delicadesa en les neteges, la cura dels més petits, el tracte proper i la sinceritat amb els plans de tractament. Tu també pots formar part d'aquesta gran família. Tens una clínica ben a prop teu. Clínica Dental Ebre Clínica Tortosa, Clínica Dental Montsià Amposta i Clínica Dental Azahara Vinaròs.
8: Des de sempre, Caixa Vinaròs ha estat un suport fundamental en la convivència del nostre poble, potenciant les festes populars, la cultura, l'art, en definitiva, la convivència entre tots els vinarossencs. Caminem junts, afrontem els reptes que ens planteja el futur. Construïm, entre tots, el futur del nostre poble. Caixa Rural, Caixa Vinaròs. Per la nostra gent. In a manner of speaking,
9: I just want to say... Para activar las notificaciones.
10: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.